0: Josu, d'avui i d'ahir.
1: Imagina
0: Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

portar per la calor del sol i un glop amb un gust de sal i una camisa que va perdent botons.

0: Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Imagina Ràdio.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

0: Imagina Ràdio.
1: No crec en l'amor, però hi ha temporades que entro en un estat bastant curiós.

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin velar.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música.
0: Per sentir.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Radio.
1: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La vida son moments. Y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moderogar. Smart TV LG Cunet de 55 pulsades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: La Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta presenta el gran concert de la Cinta, Els Tres Tenors. Dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda a la Catedral de Tortosa. Nostra Cinta, sobretot.

0: les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
1: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
0: Vibra amb l'espectacle de l'Orquestra La Misión.
1: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
0: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
1: Ajuntament de Benicarló.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: Enrique Iglesias. Pitbull. Ya no es familia.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
2: L'obesitat és molt més que un problema estètic. És responsable del 62% de les morts que provoca el càncer en les dones. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
5: Si ets professional de la construcció a Materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
6: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
2: Avi, ve la dona per ser molt fort.
3: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns, estem al Perelló. Polígon Industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrossend.com.
4: Rossend Margalef, la mel de casa.
5: El Centre Picasso d'Horta és un museu situat a l'antic hospital i permet conèixer les dues estades de Picasso a aquest petit poble. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
6: Vols millorar el teu futur? Al Centre de Formació d'Adults Tortosa t'ajudem a aconseguir-ho. Oferim cursos d'idiomes, català, castellà i anglès 1, 2 i 3. Aprèn amb la formació instrumental. Treu-te el graduat en educació secundària, GES 1 i 2. O posa't al dia amb la informàtica amb el Competic. I si vols anar més enllà, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, superior i a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a matricular-te del 2 al 10 de setembre. Més info a cfatortosa.com o al 977 588 995.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Dissabte 29 d'agost, Cloenda amb Una nit al País Melt, protagonitzada pel Quartet Melt, guanyadors de Lo Happy Day de TV3. Des de les 8 del vespre hi haurà tas solidari de vins dels cellers Aibar i Sedó Anguera, a benefici de la Lliga contra el Càncer, i servei de tapers de la Llesqueria i la Tossa. Entrades per només 4 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.
2: Aquest agost, planifica el viatge amb temps. Les carreteres poden tenir més trànsit, especialment durant els caps de setmana i les operacions sortida i tornada. Revisa l'estat del trànsit abans de sortir. Evita les hores punta i fes descansos freqüents. Bon viatge i prudència al volant. Montepío Tortosa, al teu costat, dins i fora de la carretera.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
5: Des del Montepío de Tortosa us desitgem unes molt bones festes de la Cinta 2026. Un any més, Tortosa s'omple de festa, música, tradició i moments per compartir amb família i amics. Si aquestes festes us poseu al volant, recordeu, la millor manera d'arribar és arribar bé. Si veus, no condueixis, perquè gaudir de la festa també és cuidar-nos entre tots i totes. Montepío Tortosa, al teu costat en cada trajecte.
0: Imagina Ràdio.
6: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Detingut un home per fer dues estrabades a persones d'edat avançada a Tortosa en menys de dues setmanes. Els fets van passar els dies 7 i 19 d'agost i les dues víctimes van patir lesions lleus després que els arrenquessin les cadenes d'or que portaven al coll. Segons els Mossos, s'ha pogut identificar un home de 36 anys que ha estat detingut com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb violència i intimidació i dos delictes de lesions. Territori defensa que el director de Rodalies va seguir directament el servei durant l'eclipsi, tot i estar de vacances. Segons fonts del Departament de Territori, Playa va mantenir el contacte amb els responsables operatius i va participar en la presa de decisions durant la jornada. El govern també defensa que el dispositiu ferroviari per a l'eclipsi es va preparar amb antelació sota la direcció de Playa i que, per tant, no es va improvisar. Per la seva banda, el diputat de Comuns David Cid ha demanat la compareixença de Playa al Parlament en considerar que encara falten explicacions sobre la gestió de l'operatiu. La Festa del Riu Ebre recupera la navegació tradicional i prepara el seu cap de setmana central. Mora d'Ebre concentra este cap de setmana bona part de la programació de la 123a edició de la festa amb activitats que combinen tradició, cultura popular, esport i música. Entre les propostes hi ha les passejades amb embarcacions tradicionals, l'exhibició dels cirgadors de l'Ebre i les tradicionals curses amb muletes. Dissabte també es descobrirà la placa que reconeix la celebració com a festa tradicional d'interès nacional. Diumenge el programa continuarà amb una ruta en caiac fins a Miravet i el concert gratuït d'Alfred García.
3: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
4: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
3: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Imagina Ràdio.
5: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
2: I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel assolellat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus, mentre que les màximes arribaran als 29, 32, 33 i 34 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
6: Ei, què et passa? Fas mala cara.
7: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
6: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
7: M'has salvat la vida.
1: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
8: Imagina Ràdio.
9: La millor música per sentir-se bé.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
2: A EDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
3: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Detingut un home per fer dues estrabades a persones d'edat avançada a Tortosa en menys de dues setmanes. Els fets van passar els dies 7 i 19 d'agost i les dues víctimes van patir lesions lleus després que els arrenquessin les cadenes d'or que portaven al coll. Segons els Mossos, s'ha pogut identificar un home de 36 anys que ha estat detingut com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb violència i intimidació i dos delictes de lesions. Territori defensa que el director de Rodalies va seguir directament el servei durant l'eclipsi, tot i estar de vacances. Segons fonts del Departament de Territori, Playa va mantenir el contacte amb els responsables operatius i va participar en la presa de decisions durant la jornada. El govern també defensa que el dispositiu ferroviari per a l'eclipsi es va preparar amb antelació sota la direcció de Playa i que, per tant, no es va improvisar. Per la seva banda, el diputat de Comuns, David Cid, ha demanat la compareixença de Playa al Parlament en considerar que encara falten explicacions sobre la gestió de l'operatiu. La Festa del Riu Ebre recupera la navegació tradicional i prepara el seu cap de setmana central. Móra d'Ebre concentra este cap de setmana bona part de la programació de la 123a edició de la festa, amb activitats que combinen tradició, cultura popular, esport i música. Entre les propostes hi ha les passejades amb embarcacions tradicionals, l'exhibició dels cirgadors de l'Ebre i les tradicionals curses amb muletes. Dissabte també es descobrirà la placa que reconeix la celebració com a festa tradicional d'interès nacional. Diumenge el programa continuarà amb una ruta en caiac fins a Miravet i el concert gratuït d'Alfred Garcia.
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres Mo, la Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
4: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
4: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio. Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel assolellat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus, mentre que les màximes arribaran als 29, 32, 33 i 34 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
5: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
6: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
0: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui.
8: La millor música per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Vols millorar el teu futur? Al Centre de Formació d'Adults Tortosa t'ajudem a aconseguir-ho. Oferim cursos d'idiomes, català, castellà i anglès 1, 2 i 3. Apren amb la formació instrumental. Treu-te el graduat en educació secundària, GES 1 i 2. O posa't al dia amb la informàtica amb el Competic. I si vols anar més enllà, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, superior i a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a matricular-te del 2 al 10 de setembre. Més info a cfatortosa.com o al 977-588-995.
5: La Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta presenta el Gran Concert de la Cinta, Els Tres Tenors. Dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda a la Catedral de Tortosa. Nostra Cinta sobretot.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Detingut un home per fer dues estrabades a persones d'edat avançada a Tortosa en menys de dues setmanes. Els fets van passar els dies 7 i 19 d'agost i les dues víctimes van patir lesions lleus després que els arrenquessin les cadenes d'or que portaven al coll. Segons els Mossos, s'ha pogut identificar un home de 36 anys que ha estat detingut com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb violència i intimidació i dos delictes de lesions. Territori defensa que el director de Rodalies va seguir directament el servei durant l'eclipsi, tot i estar de vacances. Segons fonts del Departament de Territori, Playa va mantenir el contacte amb els responsables operatius i va participar en la presa de decisions durant la jornada. El govern també defensa que el dispositiu ferroviari per a l'eclipsi es va preparar amb antelació sota la direcció de Playa i que, per tant, no es va improvisar. Per la seva banda, el diputat de Comuns, David Cid, ha demanat la compareixença de Playa al Parlament en considerar que encara falten explicacions sobre la gestió de l'operatiu. La Festa del Riu Ebre recupera la navegació tradicional i prepara el seu cap de setmana central. Mora d'Ebre concentra este cap de setmana bona part de la programació de la 123a edició de la festa, amb activitats que combinen tradició, cultura popular, esport i música. Entre les propostes hi ha les passejades amb embarcacions tradicionals, l'exhibició dels cirgadors de l'Ebre i les tradicionals curses amb muletes. Dissabte també es descobrirà la placa que reconeix la celebració com a festa tradicional d'interès nacional. Diumenge el programa continuarà amb una ruta en caiac fins a Miravet i el concert gratuït d'Alfred García. I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel assolellat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus, mentre que les màximes arribaran als 29, 32, 33 i 34 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moderogar. Smart TV LG Cunet de 55 polzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
2: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
3: Vols un polo?
4: Esclar, de maluixa.
3: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
4: Ah, aquest sí que m'agrada.
3: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu polo t'està esperant.
5: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
2: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
3: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillanca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
2: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
3: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
4: Hoy el viento sopla más de lo normal.
5: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
6: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
5: Vibra amb l'espectacle de l'Orquestra La Misión.
6: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
5: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
6: Ajuntament de Benicarló.
7: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.

0: Són les 12.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Autoritzen una planta amb 1.960 panells solars fotovoltaics a Vilalba dels Arcs. La nova instal·lació tindrà una potència de prop d'1,5 megawatts, inclourà 5 inversors i una línia soterrada de 25 kilovolts per evacuar l'energia produïda. La Direcció General d'Energia ha concedit a l'empresa Trevede Fotovoltaica les autoritzacions per construir el parc, que s'ubicarà al terme municipal de Vilalba dels Arcs, a la Terra Alta, i compta amb un pressupost de més de 766.000 euros. La planta està formada per 1.960 panells de 760 watts pics cadascun i ocuparà una part del desplegament d'energia fotovoltaica previst al territori. Neix Joventuts Musicals La Ràpita per impulsar la música clàssica i el talent jove. La nova entitat cultural vol ampliar l'oferta musical de la ciutat amb propostes de música clàssica, repertoris poc habituals i formacions de joves músics. El projecte començarà amb dos concerts gratuïts, el 5 de setembre a l'Auditori Sixto Mir amb l'Elisenda Julià Quartet i el 3 d'octubre a l'Església Nova amb una proposta de música antiga amb violí barroc i tiorba. Joventuts Musicals La Ràpita també vol donar continuïtat a la programació els pròxims anys i establir vincles amb les entitats de Tortosa i Vinaròs. La Women Winners Cup arriba a la cinquena edició amb més de 170 jugadores i 10 equips. La competició, que se celebrarà des d'avui 28 al diumenge 30 d'agost, servirà també com a preparació per a l'inici de la nova temporada. Entre els clubs participants hi ha el Joventut de Badalona, el Lagun Bàsquet de Vitòria i diversos equips de les demarcacions de Tarragona i Barcelona. Com a novetat, enguany el torneig combinarà entrenaments i partits en format d'esteig de pretemporada. Les activitats es realitzaran al Centre de Tecnificació Esportiva d'Amposta i al Centre Esportiu Delta de l'Ebre de Deltebre. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel assolellat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Gandesa, 32 a Mas de Barberans, 33 a Torre de l'Espanyol i 34 graus a Benifallet. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
4: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
3: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
4: Tot el que imagines al millor preu.
3: Vic Magmajor.
4: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
5: Canaló de tàrtar de tonyina roja amb soia. Carpaccio de vaca a guatllo, cimental amb escuma d'albergínia. Pop a la brasa amb sal, maldon i allioli. Daus de bacallà arrebossat amb panko. I hamburguesa de guatllo, cimental amb foie d'ànec i tòfona d'estiu. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
6: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
7: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.

0: Zoo d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: La Via Verda d'Horta et reserva racons sorprenents i seductors. Pots passejar a peu, a cavall o bicicleta. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'Hotel Restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo Bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo Bistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
0: Imagina Radio.

0: es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Autoritzen una planta amb 1.960 panells solars fotovoltaics a Vilalba dels Arcs. La nova instal·lació tindrà una potència de prop d'1,5 megawatts, inclourà 5 inversors i una línia soterrada de 25 kilovolts per evacuar l'energia produïda. La Direcció General d'Energia ha concedit a l'empresa Trevede Fotovoltaica les autoritzacions per construir el parc, que s'ubicarà al terme municipal de Vilalba dels Arcs, a la Terra Alta, i compta amb un pressupost de més de 766.000 euros. La planta està formada per 1.960 panells de 760 watts pics cadascun i ocuparà una part del desplegament d'energia fotovoltaica previst al territori. Neix Joventuts Musicals La Ràpita per impulsar la música clàssica i el talent jove. La nova entitat cultural vol ampliar l'oferta musical de la ciutat amb propostes de música clàssica, repertoris poc habituals i formacions de joves músics. El projecte començarà amb dos concerts gratuïts, el 5 de setembre a l'Auditori Sixto Mir amb l'Elisenda Julià Quartet i el 3 d'octubre a l'Església Nova amb una proposta de música antiga amb violí barroc i tiorba. Joventuts Musicals La Ràpita també vol donar continuïtat a la programació els pròxims anys i establir vincles amb les entitats de Tortosa i Vinaròs. La Women Winners Cup arriba a la cinquena edició amb més de 170 jugadores i 10 equips. La competició, que se celebrarà des d'avui 28 al diumenge 30 d'agost, servirà també com a preparació per a l'inici de la nova temporada. Entre els clubs participants hi ha el Joventut de Badalona, el Lagun Bàsquet de Vitòria i diversos equips de les demarcacions de Tarragona i Barcelona. Com a novetat, enguany el torneig combinarà entrenaments i partits en format d'esteig de pretemporada. Les activitats es realitzaran al Centre de Tecnificació Esportiva d'Amposta i al Centre Esportiu Delta de l'Ebre de Deltebre. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel assolellat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Gandesa, 32 a Mas de Barberans, 33 a Torre de l'Espanyol i 34 graus a Benifallet. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
2: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Qnet de 55 polzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: La Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta presenta el gran concert de la cinta, Els Tres Tenors. Dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda a la Catedral de Tortosa. Nostra cinta sobretot.

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: cantando.
1: Son les dos. Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Maria de la Cinta López Cardús és nomenada nova fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Tarragona. El seu nomenament es va fer oficial ahir dijous amb la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat del Reial Decret aprovat pel Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Va iniciar la seva carrera el 1992 i un any després es va incorporar a la Fiscalia de Tarragona. Des del 1999 i fins al juny de l'any passat va treballar a la secció territorial de Reus, primer com a coordinadora i després com a fiscal de Gana. Des de mitjans del 2025 exerceix a la Fiscalia de Tarragona, on també ha estat fiscal delegada de violència sobre la dona i coordinadora de delictes econòmics. En els darrers mesos, a més, ha estat al capdavant del cas Innova. Els campus d'estiu de l'Ametlla de Mar tanquen 9 setmanes d'activitat esportiva. Les activitats han reunit més de 100 infants i joves durant l'estiu amb propostes adaptades a diferents edats, com el Kids Camp, el Campus Júnior i el Campus de Futbol i Gimnàstica Rítmica. L'oferta també ha inclòs pàdel, natació i enguany com a novetat, sessions de fitness amb música per als adolescents. La cloenda és avui divendres a les 10:30 de la nit a la plaça Joan Miró amb una exhibició de gimnàstica rítmica ambientada en els anys 90. El velòdrom de Tortosa acollirà demà 29 d'agost la cinta Es mou per recaptar fons contra el càncer infantil. El Tardeo Solidari començarà a 8:45 del vespre i combinarà música en directe i una sessió DJ Remember. Hi actuaran Dragon Rapide, versió original, i el tribut a Sopa de Cabra, ben endins, abans de donar pas als DJ Toño, Joan Sales i Guillermo Argentó. L'entrada tindrà un donatiu de 10 euros que es destinaran íntegrament per a la investigació del càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu. A més, l'esdeveniment comptarà també amb servei de barra i entrepans. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel assolellat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Gandesa, 32 a Mas de Barberans, 33 a Torre de l'Espanyol i 34 graus a Benifallet. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Els boscos, les muntanyes, els rius. Racons per descobrir i disfrutar. I després, exquisides propostes gastronòmiques. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
2: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Dissabte 29 d'agost, Cloenda amb Una nit al País Melt, protagonitzada pel Quartet Melt, guanyadors de Lo Happy Day de TV3. Des de les 8 del vespre hi haurà tast solidari de vins dels cellers Aibar i Sedó Anguera, a benefici de la Lliga contra el Càncer, i servei de tapers de la Llesqueria i la Tossa. Entrades per només 4 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.
0: Imagina Ràdio.

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Són les 3. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Maria de la Cinta López Cardús és nomenada nova fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Tarragona. El seu nomenament es va fer oficial ahir dijous amb la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat del Reial Decret aprovat pel Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Va iniciar la seva carrera el 1992 i un any després es va incorporar a la Fiscalia de Tarragona. Des del 1999 i fins al juny de l'any passat va treballar a la secció territorial de Reus, primer com a coordinadora i després com a fiscal de Gana. Des de mitjans del 2025 exerceix a la Fiscalia de Tarragona, on també ha estat fiscal delegada de violència sobre la dona i coordinadora de delictes econòmics. En els darrers mesos, a més, ha estat al capdavant del cas Innova. Els campus d'estiu de l'Ametlla de Mar tanquen 9 setmanes d'activitat esportiva. Les activitats han reunit més de 100 infants i joves durant l'estiu amb propostes adaptades a diferents edats, com el Kids Camp, el Campus Júnior i el Campus de Futbol i Gimnàstica Rítmica. L'oferta també ha inclòs pàdel, natació i, enguany com a novetat, sessions de fitness amb música per als adolescents. La cloenda és avui divendres a les 10:30 de la nit a la plaça Joan Miró amb una exhibició de gimnàstica rítmica ambientada en els anys 90. El velòdrom de Tortosa acollirà demà 29 d'agost la cinta Es mou per recaptar fons contra el càncer infantil. El Tardeo Solidari començarà a 9:15 del vespre i combinarà música en directe i una sessió DJ Remember. Hi actuaran Dragon Rapide, versió original, i el tribut a Sopa de Cabra, ben endins, abans de donar pas als DJ Toño, Joan Sales i Guillermo Argentó. L'entrada tindrà un donatiu de 10 euros que es destinaran íntegrament per a la investigació del càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu. A més, l'esdeveniment comptarà també amb servei de barra i entrepans. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel assolellat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Gandesa, 32 a Mas de Barberans, 33 a Torre de l'Espanyol i 34 graus a Benifallet. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
2: Et proposem 5 rutes. La de les Fonts, de Santa Bàrbara, la dels arbres monumentals, els indrets picassians i el Coll de la Sénia. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
3: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Autoritzen una planta amb 1.960 panells solars fotovoltaics a Vilalba dels Arcs. La nova instal·lació tindrà una potència de prop d'1,5 megawatts, inclourà 5 inversors i una línia soterrada de 25 kV per evacuar l'energia produïda. La Direcció General d'Energia ha concedit a l'empresa Trevé de Fotovoltaica les autoritzacions per construir el parc, que s'ubicarà al terme municipal de Vilalba dels Arcs, a la Terra Alta, i compta amb un pressupost de més de 766.000 euros. La planta està formada per 1.960 panells de 760 watts pics cadascun i ocuparà una part del desplegament d'energia fotovoltaica previst al territori. Neix Joventuts Musicals La Ràpita per impulsar la música clàssica i el talent jove. La nova entitat cultural vol ampliar l'oferta musical de la ciutat amb propostes de música clàssica, repertoris poc habituals i formacions de joves músics. El projecte començarà amb dos concerts gratuïts, el 5 de setembre a l'Auditori Sixto Mir amb l'Elisenda Julià Quartet i el 3 d'octubre a l'Església Nova amb una proposta de música antiga amb violí barroc i tiorba. Joventuts Musicals La Ràpita també vol donar continuïtat a la programació els pròxims anys i establir vincles amb les entitats de Tortosa i Vinaròs. La Women Winners Cup arriba a la 5a edició amb més de 170 jugadores i 10 equips. La competició, que se celebrarà des d'avui 28 al diumenge 30 d'agost, servirà també com a preparació per a l'inici de la nova temporada. Entre els clubs participants hi ha el Joventut de Badalona, el Lagun Bàsquet de Vitòria i diversos equips de les demarcacions de Tarragona i Barcelona. Com a novetat, enguany el torneig combinarà entrenaments i partits en format d'esteig de pretemporada. Les activitats es realitzaran al Centre de Tecnificació Esportiva d'Amposta i al Centre Esportiu Delta de l'Ebre de Deltebre. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel assolellat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Gandesa, 32 a Mas de Barberans, 33 a Torre de l'Espanyol i 34 graus a Benifallet. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta presenta el gran concert de la Cinta, Els Tres Tenors. Dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda a la Catedral de Tortosa. Nostra Cinta, sobretot.
2: L'obesitat, molt més que un problema estètic. El risc de patir un infart es triplica en dones amb obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Hoy el viento sopla más de lo normal.
5: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
6: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
5: Vibra amb l'espectacle de l'Orquestra La Misión.
6: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
5: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
6: Ajuntament de Benicarló.
7: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
8: Imagina Ràdio.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Autoritzen una planta amb 1.960 panells solars fotovoltaics a Vilalba dels Arcs. La nova instal·lació tindrà una potència de prop d'1,5 megawatts, inclourà 5 inversors i una línia soterrada de 25 kilovolts per evacuar l'energia produïda. La Direcció General d'Energia ha concedit a l'empresa Trevede Fotovoltaica les autoritzacions per construir el parc, que s'ubicarà al terme municipal de Vilalba dels Arcs, a la Terra Alta, i compta amb un pressupost de més de 766.000 euros. La planta està formada per 1.960 panells de 760 watts pics cadascun i ocuparà una part del desplegament d'energia fotovoltaica previst al territori. Neix Joventuts Musicals La Ràpita per impulsar la música clàssica i el talent jove. La nova entitat cultural vol ampliar l'oferta musical de la ciutat amb propostes de música clàssica, repertoris poc habituals i formacions de joves músics. El projecte començarà amb dos concerts gratuïts, el 5 de setembre a l'Auditori Sixto Mir amb l'Elisenda Julià Quartet i el 3 d'octubre a l'Església Nova amb una proposta de música antiga amb violí barroc i tiorba. Joventuts Musicals La Ràpita també vol donar continuïtat a la programació els pròxims anys i establir vincles amb les entitats de Tortosa i Vinaròs. La Women Winners Cup arriba a la cinquena edició amb més de 170 jugadores i 10 equips. La competició, que se celebrarà des d'avui 28 al diumenge 30 d'agost, servirà també com a preparació per a l'inici de la nova temporada. Entre els clubs participants hi ha el Joventut de Badalona, el Lagun Bàsquet de Vitòria i diversos equips de les demarcacions de Tarragona i Barcelona. Com a novetat, enguany el torneig combinarà entrenaments i partits en format d'esteig de pretemporada. Les activitats es realitzaran al Centre de Tecnificació Esportiva d'Amposta i al Centre Esportiu Delta de l'Ebre de Deltebre. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel assolellat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Gandesa, 32 a Mas de Barberans, 33 a Torre de l'Espanyol i 34 graus a Benifallet. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
4: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
5: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
4: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
5: Tot el que imagines al millor preu.
4: Vic Magmajor.
5: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
3: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Dissabte 29 d'agost, Cloenda amb Una nit al País Melt, protagonitzada pel Quartet Melt, guanyadors de Lo Happy Day de TV3. Des de les 8 del vespre hi haurà tast solidari de vins dels cellers Aibar i Sedó Anguera, a benefici de la Lliga contra el Càncer, i servei de tapers de la Llesqueria i la Tossa. Entrades per només 4 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.
2: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
0: La millor música
2: per sentir

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Maria de la Cinta López Cardús és nomenada nova fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Tarragona. El seu nomenament es va fer oficial ahir dijous amb la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat del Reial Decret aprovat pel Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Va iniciar la seva carrera el 1992 i un any després es va incorporar a la Fiscalia de Tarragona. Des del 1999 i fins al juny de l'any passat va treballar a la secció territorial de Reus, primer com a coordinadora i després com a fiscal de Gana. Des de mitjans del 2025, exerceix a la Fiscalia de Tarragona, on també ha estat fiscal delegada de violència sobre la dona i coordinadora de delictes econòmics. En els darrers mesos, a més, ha estat al capdavant del cas Innova. Els campus d'estiu de l'Ametlla de Mar tanquen 9 setmanes d'activitat esportiva. Les activitats han reunit més de 100 infants i joves durant l'estiu amb propostes adaptades a diferents edats, com el Kids Camp, el Campus Júnior i el Campus de Futbol i Gimnàstica Rítmica. L'oferta també inclou pàdel, natació i enguany com a novetat, sessions de fitness amb música per als adolescents. La cloenda és avui divendres a les 10:30 de la nit a la plaça Joan Miró amb una exhibició de gimnàstica rítmica ambientada en els anys 90. El velòdrom de Tortosa acollirà demà 29 d'agost la Cinta es mou per recaptar fons contra el càncer infantil. El Tardeo Solidari començarà a 8:45 del vespre i combinarà música en directe i una sessió DJ Remember. Hi actuaran Dragon Rapide, versió original, i el tribut a Sopa de Cabra, ben endins, abans de donar pas als DJ Toño, Joan Sales i Guillermo Argentó. L'entrada tindrà un donatiu de 10 euros que es destinaran íntegrament per a la investigació del càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu. A més, l'esdeveniment comptarà també amb servei de barra i entrepans. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel assolellat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Gandesa, 32 a Mas de Barberans, 33 a Torre de l'Espanyol i 34 graus a Benifallet. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moderogar. Smart TV LG Cunet de 55 pulsades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
3: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Des del Montepío de Tortosa us desitgem unes molt bones festes de la Cinta 2026. Un any més, Tortosa s'omple de festa, música, tradició i moments per

compartir amb família i amics. Si aquestes festes us poseu al volant, recordeu, la millor manera d'arribar és arribar bé. Si veus, no condueixis, perquè gaudir de la festa també és cuidar-nos entre tots i totes. Montepío Tortosa, al teu costat en cada trajecte.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
2: Passejar pel nucli antic d'Horta és fer-ho pel segle XVI. L'Ajuntament, la plaça de l'Església o les cases nobles d'estil renaixentista. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
5: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
6: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 7. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Maria de la Cinta López Cardús és nomenada nova fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Tarragona. El seu nomenament es va fer oficial ahir dijous amb la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat del Reial Decret aprovat pel Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Va iniciar la seva carrera el 1992 i un any després es va incorporar a la Fiscalia de Tarragona. Des del 1999 i fins al juny de l'any passat va treballar a la secció territorial de Reus, primer com a coordinadora i després com a fiscal de Gana. Des de mitjans del 2025 exerceix a la Fiscalia de Tarragona, on també ha estat fiscal delegada de violència sobre la dona i coordinadora de delictes econòmics. En els darrers mesos, a més, ha estat al capdavant del cas Innova. Els campus d'estiu de l'Ametlla de Mar tanquen 9 setmanes d'activitat esportiva. Les activitats han reunit més de 100 infants i joves durant l'estiu amb propostes adaptades a diferents edats, com el Kids Camp, el Campus Junior i el Campus de Futbol i Gimnàstica Rítmica. L'oferta també ha inclòs pàdel, natació i enguany com a novetat, sessions de fitness amb música per als adolescents. La cloenda és avui divendres a les 10 i mitja de la nit a la plaça Joan Miró amb una exhibició de gimnàstica rítmica ambientada en els anys 90. El velòdrom de Tortosa acollirà demà 29 d'agost la cinta Es mou per recaptar fons contra el càncer infantil. El Tardeo Solidari començarà a 8:45 del vespre i combinarà música en directe i una sessió DJ Remember. Hi actuaran Dragon Rapide, versió original, i el tribut a Sopa de Cabra, ben endins, abans de donar pas als DJ Toño, Joan Sales i Guillermo Argentó. L'entrada tindrà un donatiu de 10 euros que es destinaran íntegrament per a la investigació del càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu. A més, l'esdeveniment comptarà també amb servei de barra i entrepans. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel assolellat durant tota la jornada i les temperatures han estat lleugerament més baixes. De cara al cap de setmana, tindrem un cel serè arreu del territori i en quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més baixa mentre que la màxima es mantindrà. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
2: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.
4: Imagina Radio.

0: també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
0: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada. Vols millorar el teu futur? Al Centre de Formació d'Adults Tortosa t'ajudem a aconseguir-ho. Oferim cursos d'idiomes, català, castellà i anglès 1, 2 i 3. Aprèn amb la formació instrumental. Treu-te el graduat en educació secundària, GES 1 i 2. O posa't al dia amb la informàtica amb el Competic. I si vols anar més enllà, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, superior i a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a matricular-te del 2 al 10 de setembre. Més info a cfatortosa.com o al 977-588-995.
2: Aquest agost, planifica el viatge amb temps. Les carreteres poden tenir més trànsit, especialment durant els caps de setmana i les operacions sortida i tornada. Revisa l'estat del trànsit abans de sortir. Evita les hores punta i fes descansos freqüents. Bon viatge i prudència al volant. Montepío Tortosa, al teu costat, dins i fora de la carretera.
3: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert, la qualitat i el disseny amb les millors condicions.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta presenta el gran concert de la Cinta, Els Tres Tenors. Dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda a la Catedral de Tortosa. Nostra Cinta, sobretot.
2: La teva vida no pot estar sotmesa a les dietes. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la Cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
5: Vols un polo?
6: Esclar, de maluixa.
5: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
6: Ah, aquest sí que m'agrada.
5: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu Polo t'està esperant.
4: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
0: Imagina Radio.

0: Són les 8. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Detingut un home per fer dues estrabades a persones d'edat avançada a Tortosa en menys de dues setmanes. Els fets van passar els dies 7 i 19 d'agost i les dues víctimes van patir lesions lleus després que els arrenquessin les cadenes d'or que portaven al coll. Segons els Mossos, s'ha pogut identificar un home de 36 anys que ha estat detingut com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb violència i intimidació i dos delictes de lesions. Autoritzen una planta amb 1.960 panells solars fotovoltaics a Vilalba dels Arcs. La nova instal·lació tindrà una potència de prop d'1,5 megawatts, inclourà 5 inversors i una línia soterrada de 25 kV per evacuar l'energia produïda. La Direcció General d'Energia ha concedit a l'empresa Trevé de Fotovoltaica les autoritzacions per construir el parc, que s'ubicarà al terme municipal de Vilalba dels Arcs, a la Terra Alta, i compta amb un pressupost de més de 766.000 euros. La planta està formada per 1.960 panells de 760 watts pics cadascun i ocuparà una part del desplegament d'energia fotovoltaica previst al territori. La Festa del Riu Ebre recupera la navegació tradicional i prepara el seu cap de setmana central. Mora d'Ebre concentra este cap de setmana bona part de la programació de la 123a edició de la festa, amb activitats que combinen tradició, cultura popular, esport i música. Entre les propostes hi ha les passejades amb embarcacions tradicionals, l'exhibició dels cirgadors de l'Ebre i les tradicionals curses amb muletes. Dissabte també es descobrirà la placa que reconeix la celebració com a festa tradicional d'interès nacional. Diumenge el programa continuarà amb una ruta en caiac fins a Miravet i el concert gratuït d'Alfred García. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel assolellat durant tota la jornada i les temperatures han estat lleugerament més baixes. De cara al cap de setmana, tindrem un cel serè arreu del territori i en quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més baixa mentre que la màxima es mantindrà. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furlai, Alea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
4: Imagina Ràdio.

0: Zoo d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir

0: Imagina Radio. La radio musical informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Radio.
1: Hoy el viento sopla más de lo normal.
2: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
3: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
2: Vibra amb l'espectacle de l'Orquestra La Misión.
3: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
2: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
3: Ajuntament de Benicarló.
4: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
5: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
6: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de Gampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
7: El CAP de l'Ecomuseu dels Ports és un punt d'informació i un centre d'interpretació que us ajudarà a entendre l'home i els ports. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
8: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
0: Imagina Radio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona nit. Detingut un home per fer dues estrabades a persones d'edat avançada a Tortosa en menys de dues setmanes. Els fets van passar els 17 i 19 d'agost i les dues víctimes van patir lesions lleus després que els arrenquessin les cadenes d'or que portaven al coll. Segons els Mossos, s'ha pogut identificar un home de 36 anys que ha estat detingut com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb violència i intimidació i dos delictes de lesions. Autoritzen una planta amb 1.960 panells solars fotovoltaics a Vilalba dels Arcs. La nova instal·lació tindrà una potència de prop d'1,5 megawatts, inclourà 5 inversors i una línia soterrada de 25 kV per evacuar l'energia produïda. La Direcció General d'Energia ha concedit a l'empresa Trevé de Fotovoltaica les autoritzacions per construir el parc, que s'ubicarà al terme municipal de Vilalba dels Arcs, a la Terra Alta, i compta amb un pressupost de més de 766.000 euros. La planta està formada per 1.960 panells de 760 watts pics cadascun i ocuparà una part del desplegament d'energia fotovoltaica previst al territori. La Festa del Riu Ebre recupera la navegació tradicional i prepara el seu cap de setmana central. Mora d'Ebre concentra este cap de setmana bona part de la programació de la 123a edició de la festa, amb activitats que combinen tradició, cultura popular, esport i música. Entre les propostes hi ha les passejades amb embarcacions tradicionals, l'exhibició dels cirgadors de l'Ebre i les tradicionals curses amb muletes. Dissabte també es descobrirà la placa que reconeix la celebració com a festa tradicional d'interès nacional. Diumenge el programa continuarà amb una ruta en caiac fins a Miravet i el concert gratuït d'Alfred García. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel assolellat durant tota la jornada i les temperatures han estat lleugerament més baixes. De cara al cap de setmana, tindrem un cel serè arreu del territori i en quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més baixa, mentre que la màxima es mantindrà. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: su d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona nit. Detingut un home per fer dues estrabades a persones d'edat avançada a Tortosa en menys de dues setmanes. Els fets van passar els dies 7 i 19 d'agost i les dues víctimes van patir lesions lleus després que els arrenquessin les cadenes d'or que portaven al coll. Segons els Mossos, s'ha pogut identificar un home de 36 anys que ha estat detingut com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb violència i intimidació i dos delictes de lesions. Autoritzen una planta amb 1.960 panells solars fotovoltaics a Vilalba dels Arcs. La nova instal·lació tindrà una potència de prop d'1,5 megawatts, inclourà 5 inversors i una línia soterrada de 25 kV per evacuar l'energia produïda. La Direcció General d'Energia ha concedit a l'empresa Trevede Fotovoltaica les autoritzacions per construir el parc, que s'ubicarà al terme municipal de Vilalba dels Arcs, a la Terra Alta, i compta amb un pressupost de més de 766.000 euros. La planta està formada per 1.960 panells de 760 watts pics cadascun i ocuparà una part del desplegament d'energia fotovoltaica previst al territori. La Festa del Riu Ebre recupera la navegació tradicional i prepara el seu cap de setmana central. Móra d'Ebre concentra este cap de setmana bona part de la programació de la 123a edició de la festa, amb activitats que combinen tradició, cultura popular, esport i música. Entre les propostes hi ha les passejades amb embarcacions tradicionals, l'exhibició dels cirgadors de l'Ebre i les tradicionals curses amb muletes. Dissabte també es descobrirà la placa que reconeix la celebració com a festa tradicional d'interès nacional. Diumenge el programa continuarà amb una ruta en caiac fins a Miravet i el concert gratuït d'Alfred García. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel assolellat durant tota la jornada i les temperatures han estat lleugerament més baixes. De cara al cap de setmana, tindrem un cel serè arreu del territori i en quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més baixa mentre que la màxima es mantindrà. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dilluns amb més informació. Bona nit i bon cap de setmana.
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: major d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Gasú, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Josu, d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

perseguint la nit, busquen la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.